0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: σου d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Zoo. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.
4: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mac Major.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova't i gaudix.
4: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia, carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia, pop a la brasa amb sal maldon i allioli, daus de bacallà arrebossat amb panko i hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
6: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: www.martinezparis.com.

0: Yeah.
1: I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you.
0: Els números 1 d'avui i d'ahir.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
3: Arriba la festa major.
1: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés.

0: amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. Anam Experience Market, moments que fan estiu.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Arriba la festa major.
2: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
3: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials.

0: de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Arriba la festa major.
4: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera. Amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Radio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
5: Imagina Radio.

0: radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

Friday night to everyone.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
4: Imagina Ràdio.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. S'escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches sin vela. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Magmajor.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Arriba la festa major.
7: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
0: Imagina Ràdio,

to nine, the urge that makes me.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Arriba la festa major.
2: De l'1 al 5 d'agost, gaudeix de la festa major a Rasquera, amb cercaviles, tardeos, correfocs, jocs infantils, orquestres, DJs i molta xalera. A més, l'actuació de Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries i la festa Imagina Ràdio. De l'1 al 6 d'agost, són festes a Rasquera. Més info a rasqueraturisme.cat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem. Imagina Ràdio.
0: La millor música
2: per sentir-se bé.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
3: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
4: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Les promeses de mi amor seran contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

gent que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons

0: Cançó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

get up.

La millor música per sentir.

0: Σου, Δαΐ ή Δαβούι. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.